níbi ayé àti ọ̀ bàbá jàjọ̀kè hallelujah méje 1-2 go hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah.